0: Puntes de Carcassuno e Regillon le feu como vassalls des contes de Barcelona, que serion també contes carcassoneses. Vei, nos pot estonar cosí les famílies de l'aristocracia se desseparaven les territoris e los habitants, mas era la pràctica habitual entre la noblesa feudal o medieval. E rugi le segu de fuix betadierament aquest paires. En 1905 decidiguet de patir a la cruzada i patxet son renunciament a de possibles drets sul comtat carcassonès e sul rases. Fin final, o pet de causos desconegudos, patiguet pas cap a terra santo. Fuguet excomunyat per l'Eglésia Catòlica e en 1605 reconeguet totalment les reches de l'Ustra de Barcelona sus Carcassuno. Ermengardo aguet l'ajudo a l'uro de demandar le comtat de Carcassuno de son marit. E amicale ero maridado Ermengardo. Ammiraimu Bernat e ho le fil de Bernat a tu le tresene de Rangardo che ero son uncle. Am calaguet cum fil le futur Bennatatu le Catherine, justament les maridatges amè de familiars allunyats u proches eron constants, subjetut din de classos noplos, e d'aquelo maniero, besen cusi turna mai aquelo branco de la familio comensado a me, Rangardo, la filio de Bennatatu, le tresens amassabo in autre copami la principal, mejan san labido matrimonialo. Raimu Bennat le segu muriguet en 1074, tabe, Asalbi como le paere. Un argument cum aquel serio estat un present pel scenaristos de serio televisados. Carcassuno e le desiders trencabel, un article de Francesc Sangar paregut le 22 de genier de 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com.
1: Vespuglia de tout, lui mai d'un nom nostre. Vespuglia de tout, pesum que la terre è zanachele e che la viola. Ma i lei montagne, resta un dret.

0: Occitània, l'emoció del país.
1: Bé, doncs, situat al ben mig del poble de Passa Major, des de l'antic ajuntament només s'ha conservat la façana de pedra picada amb les seves porxades característiques. Tot l'interior s'ha renovat, havent-se finalitzat les obres en l'any 98. De l'obra nova es destaca una paret de pedra construïda seguint la tradicional tècnica de la pedra seca que presideix totes les dependències de l'ajuntament.
2: Uh-huh. El poble va estar emmurallat fins al segle XVII. Dels 5 portals que tancava la població, només es conserva el de Cal Bo al carrer de Baix.
1: Doncs després hi ha, per exemple, les ermites de Sant Francisco, com hem dit abans, que se situa a la partida occidental de la Fatarella, a 12,50 km del vilatge i près de la limite avec le terme de Riba-roja d'Ebre. D'après la tradition, les terres que la construction de cette ermite furent données comme résultat d'une promise qui a été faite des femmes de très bonne position affectées par une épidémie qui avait ocasionné beaucoup de victimes. En senyal d'agraïment per la seva curació, van organitzar una romeria col·lectiva en el transcurs de la qual es van trobar en la fonteta una imatge d'uns 30 centímetres a la que van batejar com Sant Francisco. Així es va iniciar la construcció de l'ermita l'any 1699 en homenatge a aquest sant al mateix lloc on la van trobar. L'ermita de la Mare Déu del Carme, de reduïdes dimensions, té planta rectangular i parets en mampostería, aplacades coberta de dues aigües de tela. I es porta mig de punt d'ovellada, de pedra llisa, i per sobre aquesta hi ha un petit oscul. Una curiositat d'aquesta ermita és que la campana que hi ha a la teulada està feta a partir d'un projectil.
2: Ah, sí?
1: Altres ermites del municipi són l'ermita de Sant Pau, del 15 de gener, i l'ermita de Sant Bartomeu de Camposines, el 24 d'agost. Aquesta darrera fou construïda al segle XIII i és d'estil romànic de transició. Té nau rectangular i nou arcs de diafragma apuntats en el seu interior. Era l'església del castell de Camposines, ara, però resta aïllada entre camps de conreu. Capella de Mare Déu de la Misericòrdia es va edificar al segle XVIII. És d'estil renaixentista, de planta rectangular. Al seu interior destaca la cúpula amb cimbori octagonal. Està situada al lloc més elevat del poble, d'on s'albira tota la comarca. Per això se l'anomena Mirador de la Terra Alta. En aquest emplaçament estava situada la torre de defensa d'origen àrab, anomenada la Fatorella, origen més que probablement del nom del municipi. S'ha que això és que faut dir-se, dans cette terra, la présence humaine est très très très très très ancienne. On a trouvé des vestiges néolithiques, l'âge de bronze, un peu partout. Évidemment, il ne faut pas renier l'empreinte romaine sur ces terres. Tarraco était à côté, d'Ertos encore beaucoup plus proche, et en allant vers Castello, dont les passages romains étaient forcés dans ces régions parce qu'ils se sont arrêtés une fois qu'ils avaient fait le tour de la péninsule ibérique, en arrivant pratiquement au Pays Basque. Donc ces gens-là, ils se déplaçaient, la Via Augusta, ils passaient par là. Donc c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Après, vient aussi la domination musulmane. La domination musulmane, pas en outrance, pas une domination en outrance, malgré que l'Ebre fut la ligne de défense limite du califat de Cordoue. Donc ce n'est pas étonnant qu'on trouve des vestiges un peu. La preuve, c'est que la plupart des villages de cette époque-là, ils ont tous une consonance d'origine arabe, pratiquement. Parce que, qu'ils soient à l'aldea, Benifallet, des mots comme ça, ils ont un saut d'origine, de naissance qu'on ne peut pas effacer. Je disais l'autre jour, nous, on a plutôt une tendance à dire mort. Moro. El castell dels moros, és origen moro.
2: El blat de moro.
1: Sí, el blat de moro. No n'apel·lom pas, diria, musulmà. És una expressió que nosaltres no. I fins i tot els àrabs tampoc és més aviat de tipus castellà. En canvi, nosaltres els moros per aquí, els moros per allí, la cima del moro, el pas del moro, la coveta del moro, les covetes dels moros, i que tot radica, disons, avec ce mot-là, que tu sais, i el bat de moro, c'est el maïs.
2: Oui, oui. I moros i cristians.
1: I moros i cristians, que això són festes grans de tot arreu. Mais c'est quand même assez curieux que puisque le maïs, il vient d'Amérique.
2: Oui, oui, c'est...
1: Pourquoi lui a donné ce mot, blat de moro? Le blé mort. C'est pas un jour on demandera à des historiens pourquoi ils ont donné ce nom-là. Mais enfin, on écoute une musique et on revient surtout à Fatarella.

0: I boniques, perquè n'hi ha un altre, però aquí no he pogut dir res. O sigui, que la propera vegada ja parlarà. Doncs el nostre programa s'ha acabat.
1: Com sempre.
0: Com sempre, i desitgem a tots que passem molt bona tarda.
1: Sí, jo voldria saludar a dues persones, això, especialment a la Michela i Sofí, i després a tothom.
0: A tothom que mos escolta.
1: Això mateix. Doncs.
0: Agraïts per tot i a deixats pla i al programa que ven. A deixats i bono vesprado.
1: Bono vesprado.

0: Radio Citagno. L'émotion del pays.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. La petjada de quatre cicles de presència catalana a Sardenya. Tercera part. Un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la petjada catalana. Amb música d'Aleix Gaus Bonastre. La influència catalana en el gòtic sard. Hi ha un aspecte clarament tangible a Sardenya d'inequívoca factura catalana, l'art gòtic. La influència catalana en les obres d'art i edificis executats durant el període de dominació catalano-aragonesa és més que manifesta. Tal com s'ha esmentat, el primer edifici aixecat pels ocupants catalans a l'illa va ser el Santuari del Bon Aire, a Càller. El mestre constructor d'aquest temple va prendre clarament com a model la Capella Reial Barcelonina de Santa Àgata. Malauradament, l'únic element original del temple gòtic que ha arribat fins als nostres dies és la capella del presbiteri. Les construccions de factura gòtica catalana esquitxen àmpliament el territori sard. Afortunadament, n'han arribat fins als nostres dies nombrosos exemples, majoritàriament de funció religiosa, com la capella catalana, comunament dita aragonesa, de la catedral de Santa Maria de Castello, a Càller, el claustre del convent de San Domenico, també a Càller, l'esplèndida rosassa de Sant Mauro de Sorgono, la catedral de Sant Nicolau de Sàsser o les magnífiques esglésies de Sant Francesc de l'Alguer, de Sant Jordi de Pozzo Maggiore i de Sant Francesc d'Esglésies. Una completa mostra d'obres d'art d'autors catalans i valencians que van treballar a l'illa durant aquest període es troba exposada a la Pinacoteca Nazionale, a Càller. Entre els pocs testimonis d'arquitectura militar gòtica catalana que resten dempeus, destaquen pel seu bon estat de conservació la Torre Aragonesa de Guilarza, el baluard de la Torre de Sant Pancràs del castell de Càller, construït pel virrei Joan d'Usai, 1491-1507, conegut encara com a baluard d'Usai, o el castell Eimeric, que fou residència de la família Eimeric a Laconi. Finalment, l'arquitectura civil catalana compta amb nombroses edificacions escampades pel territori, principalment cases i palaus, entre les quals destaquen la Casa Aragonesa, Fort Donguianus, pel seu bon estat de conservació, o el Palau de Ferrera, a l'Alguer, que va pertànyer a la rica família de mercaders catalans del mateix nom i on va arribar a allotjar-se el mateix emperador Carles V. Símbols, tradicions i celebracions amb influències catalanes. La bandera dels quatre moros, el símbol que germana els sards, és probable que arribés a l'illa amb la conquesta catalano-aragonesa. La hipòtesi més sòlida la vincula la creu de Sant Jordi amb els caps dels quatre moros que commemora la batalla del Coraz, gràcies a la qual el rei Pere I d'Aragó va guanyar la ciutat d'Osca als musulmans. És probable que els ocupants la fessin servir per substituir l'emblema dels rebels Arborea i amb lleugers retocs arribat fins als nostres dies. A Sardenya, un bon grapat de tradicions i celebracions són d'origen català. I destaca la tradició religiosa catalana dels goig, composicions populars que es canten a la Mare de Déu, a Crist o als Sants, que va tenir molta difusió a Sardenya, on són coneguts com a gotxos o gosos. A més, nombrosos temples catòlics escampats per tota la geografia estan consagrats a la Mare de Déu de Montserrat. En l'àmbit festiu, cal esmentar Sesartiglia, una festa que se celebra a Oristany i que guarda un estret paral·lelisme amb Sant Sortilla, de Ciutadella de Menorca. Amb dues apleguen genets que han d'enfilar el galop uranell mitjançant una llança, tradició que prové dels temps de les justes medievals. La tradició gastronòmica sarda, típicament mediterrània, comparteix amb Mallorca la panada, No se sap del cert l'origen d'aquesta pasta circular farcida, però a les dues illes s'anomena i es prepara de la mateixa manera amb lleugeres variacions. A Menorca, la panada s'anomena formatjada de carn. L'aeroport de l'Alguer, doblement simbòlic i mediàtic. Un indret a priori tan poc transcendent com l'aeroport de l'Alguer ha estat l'escenari de dos fets amb una forta càrrega simbòlica que en el seu moment van catapultar l'Alguer i Catalunya als mitjans informatius de la mà de Rafael Cària i de Carles Puigdemont. El 1977, el poeta algarès Rafael Cària, que treballava a l'aeroport de l'Alguer amb la companyia aèria Alitalia, va anunciar durant diverses setmanes els vols en català i sard, a banda de l'italià i l'anglès. Davant la sanció que li va aplicar la companyia, va iniciar una protesta encadenant-se a les portes de l'aeroport, fet que va permetre visibilitzar la singularitat lingüística del territori. La nit del 23 de setembre de 2021 va ser detingut a l'aeroport de l'Alguer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que estava exiliat des d'octubre de 2017 a Bèlgica, perseguit per la justícia espanyola, que havia dictat una euroordre per extradir-lo i jutjar-lo per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Aquesta detenció va despertar un multitudinari moviment de suport a l'Alguer i la resta de Sardenya. Un agermanament d'origen magribí. Un fet ben curiós és el cas dels habitants de dos minúsculs arxipèlags, l'un situat a les costes d'Alacant i l'altre a la costa sud de Sardenya, que comparteixen un origen comú. Es tracta de l'illa Alacantina de Tabarca i l'arxipèlag sard de Sulcis. La història comença el 1553, quan els genovesos fortifiquen l'illot costaner tunisià de Tabarca, que esdevindrà un gran empori comercial africà durant gairebé dues centúries. El 1741, el bei de Tunis ocupa per sorpresa la plaça contravenint els tractats i els habitants de Tabarca marxen a l'exili. Una part s'establirà a Tunis i d'altres emigraran a Alacant i a Sardenya, concentrant-se en els arxipèlags esmentats fins a temps presents. En record d'aquest origen comú, la ciutat d'Alacant, municipi al qual pertany l'illa de Tabarca, va germanar-se l'any 2000 amb la localitat sarda de Carloforte, al Sulcis, on curiosament encara es conserva el dialecte ligur dels ancestres genovesos expulsats de la Tabarca tunisiana. Heus aquí, hem llegit 4 segles d'empremta catalana a Sardenya, un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la Petjada Catalana, amb música d'Aleix Gaus Bonastre. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Trobada, en prima del món gausí.
3: Eric Fras és un cantautor occità de Tolosa de Llenguadoc que va néixer el 1956 i que va fer professor de filosofia tota la seva vida a costat de la seva carrera musical. És un artista famós per la qualitat de les seves lletres, el que també és escriptor. Va aconseguir el Gran Premi de Cançó de l'Acadèmia Charles Cros, que recompensa els cantautors de tot l'estat francès. Durant la seva carrera, que continua menant, va col·laborar amb molts altres artistes i notablement Guillaume López, gran músic de l'escenari occità. Va també tenir la sort de conèixer i cantar amb el gran Louis Liac, que admira, i el treball del qual forma una part important de la seva inspiració, tant poètica com musical. En els seus textos poètics defensa la idea de la complexitat de les identitats múltiples, com l'història del seu avi, que conta en un espectacle i àlbum titulat Papa el Mal, del sobrenom del seu avantpassat de la ciutat d'Alcoi, en País Valencià, marrà i republicà, que va fugir a l'estat espanyol per instal·lar-se en el poble llenguadocià de l'Avellanet. Papa el Mal parlava valencià i espanyol i va aprendre l'occità i el francès així. També, com a marrà, porta en ell la complexitat d'identitats nombroses i fins i tot contràries també. En aquest espectacle, que Fras canta des del 2014, el cantautor, acompanyat de 4 músics, canta en 3 llengües: valencià, castellà i occità, i conta el viatge d'exili del seu avi i mena una reflexió sobre la identitat, però també sobre els exilis i les violències polítiques que fereixen els cossos i els cors dels individus que cerquen un reialme sense cap constitució, ni fronteres, jutge, ni sermó, com ho canta en la primera cançó de l'àlbum, L'únic reialme. En la cançó que escoltarem avui, Como tu, lletres d'Eric Fras i música de Jean-Raymond Gelis, i que clou l'àlbum, el cantautor llenguadocià ens porta a pensar la realitat i la identitat com una acumulació de contradiccions. Totes les cobles estan construïdes sobre el mateix pla, la anàfora Como tu, com tu, per a significar que això és la realitat de tothom i per a cada persona del públic individualment. I després, l'associació de dos termes contraris. Per exemple, como tu, comul e buide. Como tu, esclau e lliure. Com tu, ple i buit. Com tu, esclau i lliure. O més lluny, como tu, feno e home. Com tu, dona i home. Pulite orre, bonic lieig. Pec e pensaire, buit i pensador. En la tornada, parla amb el nosaltres, com per a relligar la humanitat sencera en el seu propòsit, i compara la identitat humana a un riu que no s'atura i que no es pot aturar. Una identitat que no té res d'idèntic, sinó que, en canvi, sempre canvia i es deixa modelar per als esdeveniments i l'atzar de la vida. Amb un ritme molt atraient, ens ensenya que aquesta realitat es deu viure amb joia i acceptació, perquè la violència dels feixismes es nodreix de la incapacitat d'acceptar la diversitat del món i de la seva complexitat, com la complexitat de la seva pròpia identitat. Quan reconeixem que, com ho canta un altre grup occità, Dubertas, sent tutis bastards, tots som bastards, no podem mai parlar de pobresa de raça, de fronteres o de superioritat d'una cultura o d'una llengua sobre una altra. Per aquesta última crònica de trobador que van les vacances, us desitjo un bon estiu ple de música, de poesies, d'amor, d'amistat i de festes. I ara, escoltant la cançó Comme tu, de l'àlbum Pepe el Mal, d'Eric Fras.

0: Es denomena novela. Desprovezit de fortuna, mas agen agut cauc instrucciu. Es ni brasier, ni artesan, ni mai burgès. Pel monde como el, trapassa plaça es subem malaisit. Lo canal que desembuco a seta, un cop traversat l'estand de tau, a elevat sa condiciu. L'un d'uno quinzenado d'ans, a seguido la grande entrepresa comandado pel rei Luis, lo catorzen del nom. L'aventura fuguet tant extraordinario que li venguet lo besun de la conta. Su raconte, entamenat al lloc dit, la punto seco, s'acabo lo 12 d'agost de 1727, sen coneix pa de seguida. L'acte de mort de Jean dit Pigasso se trapo su scap de registri de la contrada. Io, Jean dit Pigasso, nascut al cap del monde e Montagno Negro e demurant alla Punto Secco, prep de restant de tau, declaro per vistes e advenguts los faits contats així. Am cauc instrucciu, mercés a la bontat de nostre ben aimat paire Marullos, los ei pogut marcat sul papier. L'ei pregat de ne curegi la idecos e umbriculubiais, soc a fait. Malgrat mon ignorància, ei toujours agut lo gust de la frases. Mon paire tavest tenio lo dun des discurses. Mas, como sabio ni legi ni escriure, soc que diguet se n'es anat como pet di lo vent.
1: Según lo roman de Michel Teixeira, moi, Jean Pigasse, ouvrier du canal, publicat per las Edicius del Cavardès, traduciu citano Alan Ruch, disponible a las Edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigasse, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubat e mixatge Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la compagnia Lilo e LL Filmes. Una producciu Sirdoc, Instituto Città de Cultura, sostenguido per l'INIU Europeo din lo cadre del programa Occitanie Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouva tous les épisodes sur occitanie.eu.

s'installant, pot pla fa 10 metres 80 d'envergadura. Es avei un des pesfaits naturals mai importants per demostrar que les humans també poden canviar. I que, si volen, poden també salvar una espècie en estat força crític. Avei, com abans, arribar al territori on viu l'Egipet és una excursió força malaisida, però que se pot sonque conservar d'Egipet se suma normal. Volem dire entre 1.800 e 1.800 metres de nautu. De cos encara sunt que ha de nautus superiors. Ma se se poden conservar les gipets, no es poden sunt que demandar que si és possible que siguen tan miserables com espècie animal per amor de l'ur gran beutat. Les gipets és un bultu de l'ordre dels falconiformes e de la família dels acitripits. Son cos fa entre 110 e 150 centímetres e son que l'alo plegado pot fa 915 mm. Son pes habitual se situis entre 4,5 kg e 7 kg de mejan. Malgrat que és un poltu, e a que vol dire que minge mai que mai de carunyos, minge pas le mateix tipus d'aliments que les autres bultus. Pramo que suma normal pel gipet es de minja dos homens e amaco evito la concurrència de las altres espècies de carunyaires. Minja dos es vol pas dire minja son que aco. Es confirmin pels estudiants d'aquel ausel que el gipet pot pla rauba de pitxos animals com de mamífers o de reptils e mai ocasional homen d'ausels bells. Aquò és mai practicat que l'Egipet té un poletú al nis, però que les poletus d'Egipet han pas encara la capacitat d'engullir d'osses i podrien morir. Quan és adults que la majoritat de cots menja d'osses, però de la capacitat susprenent de son estomac que es ple d'acids poderoses per les dissolver. I si l'os és trop gros, l'helical son que lança del seu espera que se trenque en mantus trosses. De que l'humo de trencolos. L'imatge del gipaet dins les selles de la Val d'Aran és un dels mai pulits. És un ausel que se pot reconèixer pla pramo de sa forma can bolo. Ses alos són força longos i estreitos i la forma de sa cua se pot pas confondre amb cap altre ausel. A mai d'acord? Les culus del gipaet quan són que saquela les espècimens lliures pramo de l'ocit de feres de la muntanya on de moro, se poden pas tapauc confondre. Mas l'història del gipaet està bé pulido pramo de sa recuperació. A la debuto del segle XX havia ja desaparegut de la Val d'Aran e demoraven són que 5 parellos de gipaets dins les comarques veïnes de Ribagorça, Pallars Jussà e Pallars Sobirà. En 1980, les diferents administracions de l'època catalana i aranesa començaren un pla per ensajar de salvar les gipaets de la desaparició. I les plats capitats. En 2013, l'espècie era ja un pauc recuperada per amunt que hi havia ja tornat mai 84 adults dins la Val d'Aran, mas també dins la Nauto Ribagorça, les Pallars Sobirà i les Pallars Jussà, la Noguera, les Nautugel, la Cerdanya, les Berguedà, les Solsonès, les Ripollès i la Garrotxa. Foguet a tal que les araneses busqueren tornar gaita les gipaets i és la sola població d'una espècie animal que se pot considerar consolidada dins tota l'Unió Europea. On demoro les gipaets? Dins les muntanyes mai nautes i també les mai allunyades de l'ésser humà. I Sebastis Lenis, que es les mateix al long de tota sa vida, sa cosa possible, dins de caunos o dins les parets de roco mai nautes. Veleu per a cote pas cap de predators naturals i la sola amenaça de que patís a vell és de la nostra espècie. Les gipaets han costum de se reproduir en hivern. És a l'aro que se pot una gaita de parellos de gipaets que semblen dansar dins les selles. Les idus se jugaran amb les pautes pendent duros abans de copula. Cal dire que pu de gaita a co és suspenent. Le moment causit per la reproducció és ideal per l'espècie pramo que quan naixeran les poletus seran l'epoca de la fundo de la ineus a l'entu del mes de març que es canya mai de menjar pramo de l'aparició de forts animals morts pramo del fred de l'hivern. Les cercaires afirmen

Ca que sta usel carunya e se pot aura la miteixo parello al lung di tutto sabido e se pot bastira sunque unis e pru. Bele u pramu che sun fosso grans, per aufa amasara di rans e tabe de l'anno. Les jous arribaran en genie e febrier, son normal es un ou du jous, que la maire suenyara juninait al lung des dus meses seguint, sa que la demorara biu sunque un des puletus, pramu que le mai gros tuara tout jun le mai pichu, pramu que ya pas prou de minja pes dus. Se dis de cainisme animal. Cal dire que le puletus que sobreviura minjara sunque de trosses de teixuts tendres, mas pas cap d'osses. Les jovens podun ja bular sunque calques meses aprep, mas causiran de demorar al nis mai de temps encara dincos a l'entun de dues annades per poder bular meliu i començar a menjar pla les osses. Justament, li fai d'agafar les osses de terra d'un animal mort e de li lança. Tempei l'aire és un tactico que li gipaets mestregion sunque aprep mantunos annades de practico. Ciò que vol dire que se podun faco, es que son ja adults. Les gipaets tenen un territori d'alentun de 15 km cairats e, malgrat que les espècimens jubesen anguen lluent de l'aeral on son nascuts, la costuma es de tot junt tornar al mateix lloc que coneixen, espraco. E a bé, son que un puletú que ha de 2 o 3 anados, so que demesis la populació total de gipaets a l'oro de s'expandir encara mai. Le gipaet és un aucel que pot viure pla d'incos a 20 anados. En captivitat, a les humans pot arribar a 40. E sa singularitat mai clara és que és un carunyaire que agafa d'osses e que le lanço d'empei l'aire per haver de trosses mai pitxus. Le naut contengut de la mesulio esforç important per la sobrevivència d'aquel carunyaire que se pot engolir de trosses d'incos a 20 centímetres de longo. Sa morfologia tabe es unic, te de pulizuels iranges, la culu des espécimens mai jubeses bruno, e sunque an la culu blanco can sun ja adults, sa que la l'enaut contengu d'utit de ferre que ya din las rocos un viu le gipet, provoca una culu sembla plo a l'iranjo ou al ferre, que ten un pas jamai le gipets que sun en captivitat. A tal, cal pas dubtar que gaita cusiari bon cantia un animal mort din las muntanyos d'Aran potesse un espectacle susprenent e forso polit. Le gipaet cantaribo te pas la mai pitxuno prenso e espero encaro que les autris pedatus o carunyaires hajon acabat ame l'animal mort. Saper fieitomen que minjaran pas les osses. Aprep agafarà aquellis e le començarà a deburar. Quand un os és trop gros, l'agafarà e s'enlairarà per lançar aprep, si cal, los mantuscots. S'arrestarà sunque quand aqueste serà totalment trencat e que li puirà minjar. Aima la natura està bé, aima les aucels es pas sunque les animals terrestres. La Val d'Aran pot dire aro que juruso pramu que le gipaet tunet bula dins sus cels aprep a bé desaparegut. Aro cal protegi, si juvelia e suenia aquesta espècie pel la pas bé e desaparece un cop mai. Pramu que le gipaet es un dels mai bels aucels d'Aran e tabe un des mai pulits. Fauno araneso trezenopatido le gipaet, un article del Cristian Andreu paregut le 6 de novembre de 2022 sul site de nostre partenari sapientio.eu e publicat gracios a un accord de cooperació ami Aranes Club, la pagina web per aprendre l'aranès a gratis.

0: myself.
1: La veu dels Països Catalans, de 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres dins el nostre programa vos anem a parlar d'una vila que es troba dins la comarca de les Garrigues i escolteu i resteu una bona estona amb nosaltres i aneu a saber de quin lloc anem a parlar. Bé, us ho diré. La vila és la vila d'Arbeca.

La Vila de la Beca se troba situada al voltant d'un turó de 357 metres d'altitud a la comarca de les Garrigues, segons la divisió de la Generalitat de l'any 1936, al límit amb la comarca de Urgell, amb una població de 2.510 habitants. La principal activitat de la vila és la ramaderia i l'agricultura, a part dels pinsos, tallers mecànics, textils i la construcció. El seu terme municipal limita al nord amb el de Miralcamp, antigament el de Bellfort i Borgetes de Salena, i Vilanova de Bellpuig, a l'est amb el de Belianes, Maldà i Omellons al sud, amb Omellons i la Floresta, antigament Castellots, i amb Puiggròs i les Borges Blanques. Està drenat per els barrancs o fondos en l'argot popular que s'anomenen l'Eixagarall, Borgetes, Comes de Maldà, Trull i l'Esparreguera. L'extensió és de 13.455 jornals de terra dels emprats a la zona de Lleida, 58,64 quilòmetres quadrats, dels quals 9.509 són terres de secà i 3.947 de regadiu. La seva situació es troba entre el 41 grau 28-44 i el 40-35-20 de latitud. I això és segons el mapa 389 de l'Institut Geogràfic i Catastral. Produeix essencialment blat, ordi, blat de moro o panís, farratges, fruiters, ametllers, vinya, olivers, que fan un oli d'excel·lent de qualitat. La propietat és molt repartida. El 82% de les terres són menades per llurs propietaris, el 14% de parcers i el 1,6% per arrendataris. Les vies de comunicació són la carretera de Flix a Bellpuig, la de Tàrrega, Arbeca i Floresta. A més, hi ha una nombrosa xarxa de camins veïnals que enllacen amb les diferents partides. Les estacions de ferrocarril més properes són les de les Borges Blanques a 6 quilòmetres i la de la Floresta a 4 quilòmetres. En el camp de l'administració civil forma part del partit judicial de les Borges Blanques. En eclesiàstic pertany a l'arquebisbat de Tarragona, situat al límit del bisbat de Solsona i de Lleida. Els mercats més propers són el de Mollerussa i el de les Borges Blanques. Doncs voilà, vous pouvez voir, disons, à peu près ce que je vous ai dit sur la situation de le village de Verbeca. Et bon, je sais que vous êtes demandeur de ces musiques traditionnelles catalanes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je vous propose d'écouter une danse de plus, une chanson de plus pour ambienter un peu ces programmes.

anem a parlar ara de l'església. El temple parroquial fou construït durant el segle XVII i consagrat l'any 1686. Té una planta de creu llatina de belles i grans proporcions, és una de les més espaloses de l'arxidiòcesi de Tarragona, a la qual pertany la parròquia d'Arbeca. Als carrers i places que l'envolten hi ha porxos, façanes de pedra i escuts heràldics i racons poètics de regust medieval, com la cruïlla porxada de la plaça de l'església, amb el carrer de Sant Feliu, o els porxos de l'Esparter i del Duc de la plaça Major. Tocant mateix del nucli antic i a la vora del portal de Sant Joan hi ha la Casa de la Vila, edifici de serveis socials, amb una façana principal i una altra posterior més sobre i majestuosa, totes dues de molt interessantes. En el que fa referència al casc antic, així nosaltres tenim una mena de d'expressar per una persona el que representa el casc antic d'Arbeca, i diu: la bellesa d'Arbeca no té atributs, no té adjectius, és substancial, substantiva. Hom diria que és precisament l'absència d'esplendors singulars, allò que la fa tot just esplendent. Hom diria que, com només és dat de ser en uns pocs pobles escollits de les nostres latituds, poble i gentada són paisatge, i que el paisatge i el poble, obra de carn i de pedra, són un sol esperit indestriable, l'etern com el temps passat. Això es mos diria Francesc Pané en una glosa, diríem, a lo poble, el casc antic del poble d'Arbeca. Si vous avez trouvé que, per exemple, una musique traditionnelle catalana, donc ça correspond à peu près à la vie d'un village, pas de la vie, disons, d'un village d'aujourd'hui, dans les années où nous sommes, 2005-2006, mais disons, c'est des chants traditionnels où on fait un peu de recherches sur quelque chose qui corresponde à ce qu'on est en train de vous dire. Bon, je vous en propose d'en écouter plus un autre, peut-être vous trouverez plus joli. Moi, je ne connais pas tous, alors on va bien voir.

0: I ara, a poc a poc, arribem a la fortalesa dels Vilars. La fortalesa dels Vilars d'Arbeca, comarca de les Garrigues, està situada en una zona de plana, menys preuant els turons propers. Construïda fa 2.800 anys, és única en un món ibèric català. Les seves característiques defensives la feien inexpugnable. Una muralla amb 12 torres, una barrera de pedres clavades, chevet de frise, com pot dir ici en França, i un fossat de 13 metres d'amplada. Era una expressió de poder davant les comunitats del territori circumdant i, molt possiblement, la residència d'un cabdill o príncep. Amb el pas del temps, la fortalesa va patir diversos canvis en els seus accessos i urbanisme. Les muralles i el fossat degueren impedir el seu creixement, ja que al segle IV, abans de Crist, els seus habitants abandonaren la fortalesa sense que aparentment hi hagi cap causa traumàtica que un mos ho expliqui. Eixa fortalesa dels Vilars, d'Arbeca, va ser edificada pels vols del 750 abans de Crist i va estar habitada ininterrompudament durant 400 anys. Els seus constructors eren gent que pertanyia al grup cultural dels Camps d'Urnes, anomenat així pel costum d'incinerar i enterrar en vasos ceràmics les cendres dels seus morts. 200 anys després, en contacte amb altres cultures mediterrànies, els habitants de Villars van viure el procés d'iberització, esdevenint el poble anomenat pels escriptors antics com els Illergets. La fortalesa va ser aixecada a la plana, menyspreuant els tosals de més fàcil defensa, sobre el barranc de la Xagrall, controlat l'aigua i les terres al·luvials. Des d'un primer moment, la fortalesa va ser concebuda en els seus trets urbanístics i defensius bàsics, una muralla de 5 metres d'amplada i una dotzena de torres, una barrera de pedres clavades, chevet de frise, i un fossat la feien pràcticament inexpugnable. A l'est s'obria un accés d'una torre quadrangular amb un estret passadís pavimentat i una porta d'un únic batent, mentre a l'oest ho feia una poterna. La fortalesa protegia els seus habitants segurament entre 175 i 200. Era una expressió de poder davant les comunitats del territori circumdant i molt probablement la residència d'un cabdill. L'urbanisme interior s'organitzava radicalment al voltant d'una plaça presidida per un gran pou. Les cases es recolzaven a la muralla i obrien les seves portes a un carrer empedrat paral·lel en aquesta quan sortien vies radials per la plaça i les portes d'accés al recinte. Durant els segles següents es va anul·lar la poterna de l'oest, s'obria una porta protegida per les torres al nord i s'implantà una nova xarxa viària. Les cases eren cada cop més complexes i espaioses. Cap raó traumàtica o violenta n'explica l'abandonament al mitjà del segle IV. El recinte no va ser destruït ni enderrocat, sinó que simplement desallotjat. Una cosa sembla segura, l'espai interior era molt reduït, la muralla, fossat i les defenses, que havien estat la raó d'ésser de l'assentament, segles més tard esdevingueren un obstacle per al seu creixement. Era un poble, i en un moment inicial, el paisatge de l'entorn del poblat es caracteritzava per boscos de roures i alzines, acompanyats de llentiscle i pi blanc, arbós, juntament amb màquies, garrigues i brollers. Posteriorment, l'explotació agrícola, cereals, leguminoses i ramadera, la recol·lecció de fusta per a construcció i com a llenya canviaren el paisatge, tot afavorint l'extensió de pins que predominaven per sobre del roure i les formacions arbustives. Els excedents agrícoles permeteren una relació comercial amb els pobles costaners que explica la presència d'objectes precedents d'Atenes o de Magna Grècia. Des de 1985, amb el patrocini del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Arbeca, l'Universitat de Lleida també, excavà aquest conjunt arqueològic excepcional. L'any 1998 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de Zona Arqueològica per la Generalitat de Catalunya. Voilà, doncs, un vestige de plus qui nous reste, disons, qu'on a hérité de nos avant-passés, nos ancêtres, que croyez mai devait être dans un contexte d'époque déjà assez à la page, ou assez, disons, au jour, pour vivre dans un contexte, disons, assez moderne en comparaison à d'autres personnes.
1: Porten bones capes, semblen uns mirans. Ai, quin noi tan guai!

Donc un jeu où j'ai dit déjà, l'huile d'olive de Rodriguez est produite, disons, à partir des olives de la variété arbequina, de quelle fut introduite au pays catalan par le duc de Medinaceli, seigneur d'Arbeca, qui la porta ou qui la ramena de la Palestine le siècle XVIII. La promesse d'un ral de brillo per cada olivera plantada n'impulsa el conreu arreu de la comarca. Aquesta varietat està considerada com una de les millors del món, tant per la producció i regularitat com per la quantitat de l'oli també. Amb el temps, els sistemes d'extracció han anat evolucionant. Antigament s'utilitzaven els mitjans tradicionals en premses i en actualitat es fan servir els sistemes continus. El procés d'extracció de l'oli s'inicia amb la preparació de la pasta. Un primer, durant la molta, es trenquen els textils vegetals de l'oliva i s'extreuen les primeres gotes d'oli. Després, amb una batuda, les gotes es lliguen entre si per donar pas a la pasta. A continuació, se separa la part líquida de la sòlida. El sistema tradicional fa un premsat i, posteriorment, una decantació. Se separa l'oli dels líquids segons la densitat. En els sistemes més moderns, primerament es fa una centrifugació per separar líquids i sòlids i després s'aplica una decantació accelerada per una força centrífuga. La qualitat de l'oli d'oliva verge extra que es produeix sota la denominació d'origen de les Garrigues és extraordinària per les característiques organolèptiques i a baixa acidesa, a més de les virtuts gastronòmiques que fan que sigui el millor oli pel consum en cru i també pels freixits i guisats. Les propietats de l'oliva arbequina són moltes. El seu consum habitual es pot relacionar amb la prevenció de les afeccions cardíaques i del colesterol. A més, té un altre contingut i un molt alt contingut de vitamines A, D, E, F i K, així com una gran capacitat per ajudar a la digestió. La ruta de l'oli permet de visitar qualsevol de les cooperatives i molins de la comarca. A més de viure de prop el procés d'extracció de l'oli, ja sigui de manera tradicional o en modernes instal·lacions, hi podeu degustar el millor oli del món i recórrer alguns dels museus i indrets més representatius de les Garrigues. Moi, je vous ai déjà dit très souvent de fois dans nos programmes, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans la région qu'on appelle la Franja de Ponent. Franja de Ponent, un peu plus haut de Lleida, mais pas tellement loin, hein, à Tamarit de Llitera. Et bon, dans nos champs, on n'avait pas la quantité d'oliviers qu'ils ont, par exemple, dans les Garrigues, mais on avait aussi des oliviers, un peu à droite, à gauche, partout, dans nos espones de cada camp. I bé, doncs, jo, com diem nosaltres, aquella regió, estic acostumat a l'oli, el pa amb oli, l'oli per tots els menjars, els apanyadets, la badeja en oli, i per quan anaven a segar la gent amb pebrot i albergínia escalivades, doncs és per això que, i fins i tot aquí a Tolosa, al Llenguadoc, doncs en fem una consumició bastant grossa. Per nosaltres l'oli d'oliva és un bé que ens ha sigut donat i bé el tenim que aprofitar lo màxim. Un pa torrat amb oli, una llesca, encara que sigui una llesca de pa amb oli i sal, o una sopa de farigola amb oli, doncs és una de les coses més bones i senzilles, i que estem segurs que no mos fa mal. Crec que estareu tots d'acord amb mi, doncs anem a escoltar una música més i anem a tornar.

Aquesta sardana tan saltejada doncs la dedico jo a l'agrupació sardanista Rebeca Nostra, que organitza els aplecs, i doncs també perquè és una sardana que em té a cor, perquè representa doncs un lloc, es diu Collserola, i representa també per mi, que sabeu, un, quan ja un no té 20 anys i que només en té 4 vegades 16, doncs a vegades s'està més lligat amb un petit record, amb una petita cosa, que d'altres. Però en fi, és així, és així. Doncs bé, parlant de sardanes, anem a parlar de l'Abec sardanista. La sardana té una cita important a la vila d'Arbeca a finals del mes de juliol, un dissabte a prop de la dia de Sant Jaume. L'agrupació sardanista Arbeca Nostra organitza un aplec en el qual existeixen més de 900 persones disposades a ballar sardanes des de mitja tarda fins passades les dues de la matinada, depuis, disons, à peu près la moitié de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin. Il y a environ 900 personnes qui se réunissent pour danser la sardane, pas sans arrêt, mais disons d'une façon continue. Entre mig hi ha un sopar popular, voilà, ça c'est quelque chose que je vous ai dit toujours, hi ha un repas populaire, hi ha una estona de balls de saló, un peu de danse de bal, disons, autre que les sardanes, interprété per una de dues cobles contractades. El lloc on se celebra és el pati de les escoles, els quals ofereixen un marc a l'aire lliure idoni per gaudir al màxim de la ball de la sardana, aconseguint-se un ambient animadíssim afavorit per la fresqueta de la marinada nocturna que tant s'agraeix al vell mig de l'estiu. És una plec que, tot i essent relativament jove, va cridant cada vegada més la gent de les rodalies i de les comarques llunyanes. Tant és així que hom l'ha comparat amb un gran aplec de verroquetes de Barcelona ciutat, però a nivell rural. Aquesta festa sardanista, la qual es pot celebrar gràcies a l'ampli suport popular de diverses entitats, gaudeix d'una bona salut, com ho demostra el fet que s'hagi estrenat en el darrer aplec, en l'any 96, el galop l'arbequina del mestre Josep Prenafeta i Gavaldà. Doncs vos ànims i coratges als nostres amics d'Arbeca per aquesta tossudesa per mantenir la nostra dansa, entre altres, que en tenim diferents, en tenim jotes, en tenim diferents, però la sardana també és molt bonica.

El nostre grup, els nostres amics del grup Urberia Rurana mos han interpretat, doncs, Danses i Anells. Direu que algunes vegades barrejo l'accent, una part de l'accent que he guardat de les nostres terres, d'altra part, doncs, tinc una barreja també d'un accent més central, particular, d'una vila gran que m'he criat, i d'altres vegades, doncs, també, sense dar-me en compte, me'n vaig cap al País Valencià. Per fi, crec que és això la nostra riquesa de la nostra parlar, els accents diferents que, per a mi, no es tindrien que perdre per intentar parlar tots de la mateixa manera. Però, en fi, això és una cosa molt particular, ja que els mestres d'escola me diran que una llengua se té que parlar tots de la mateixa manera. Quan es vol, sí, però entre nantros, per què no parlar de la nostra manera, també. Arribem a la Fira del Gos Caçador, per la Santa Caterina. La Fira de Santa Caterina es celebra a dos vols el 25 de novembre. Les actuacions i programa d'activitats se centren en la realització d'un cinefòrum, exposicions, ball i, fonamentalment, la Fira del Gos Caçador. Durant tot el diumenge es realitza una fira amb tots els ingredients tradicionals, amb parades de productes artesanals, roba, etc. Al mig del recorregut final hi ha un gran foc on couen l'esmorzar típic fèsols en llonganissa. Encore une autre chose, comme je vous ai dit, chaque particularité, chaque occasion nous donne le moment de pouvoir offrir et pouvoir manger ensemble. Il y a des mauvaises langues qui disent que les Catalans, dès qu'on se retrouve, c'est toujours pour manger. Écoutez, je crois que non, mais si en plus de se retrouver, en plus de chanter, en plus d'être en forme les uns avec les autres, si en plus on peut manger, ça permet de garder cet esprit de jovialité, d'être en forme pour discuter, faire n'importe quoi. Doncs després, à continuation de l'esmorzar à la place de Toll, hi ha l'exposició dels millors gossos de caça, tant per la perdiu com pel conill, i on també s'hi poden veure gossos de totes les races. Gairebé cap a les 12 del migdia es realitza una magnífica desfilada canina amb jutges de la Federació Catalana que any rere any van assolint més prestigi. En aquesta

com situació, vegetació, fauna, pla d'actuacions i pla d'aprofitament. En el que fa referència a la situació, la comarca de les Garrigues està situada a l'extrem, com us he dit, meridional de la Depressió Central Catalana i en un sector que formen part del Pla d'Urgell. Hom distingeix les Garrigues altes i les baixes, les últimes en centre les Borges Blanques, on s'hi troba el municipi d'Arbeca. La vegetació és caracteritzada per estar formalment modificada per l'home. L'activitat agrícola i ramadera han canviat de forma rotunda el paisatge vegetal. La Garriga és una comunitat que hi trobem i constitueix un bon refugi per a les espècies de caça. Menor, la vegetació forestal és bàsicament de pi blanc, alzina, llentisca, olivera silvestre, coscoll, romaní i farigola. O timó, que en diem en altres parts, poder no gaire lluny. La fauna, pel que fa a la fauna present a l'àrea, hi ha la presència de bastantes espècies amb les següents classificacions. Cinegètiques, perdiu, conill, llebre, guatlla, tudó, tord, griva, merla, tórtola, sisons i cinglar. I els predadors de guineu, garça i cornella. Es centra principalment en amortiguar l'efecte d'aplicació d'herbicides, insecticides, i es proposa mantenir o augmentar els marges fins a una amplada de 6 metres. Els accidents amb maquinària s'evitaran amb la col·locació d'elements de les màquines per fer fugir els animals. Es proposa la sembra de cereals de cicle llarg en petites superfícies que serveixin d'aliment a la fauna. L'àrea disposa d'un sistema d'abeuradors per a les èpoques més seques de l'any. Es realitza un control exhaustiu dels predadors. I en el que fa referència al pla d'aprofitament, totes aquestes mesures se centren principalment en tenir una àrea excel·lent per practicar la caça que, juntament amb unes bones repoblacions procedents de la granja cinegètica de la pròpia àrea, fan que s'aprofiti de forma intensa tota la superfície d'on volar-se de motiu de plus, peut-être, pourquoi pas, si hi ha des gens que a Toulouse, d'origine catalana o no, aiment la chasse, d'on pouvez aller a la ville d'Arbeca, pour la Santa Caterina, qui a une foire, disons, de chiens de chasse, une exposition, et en plus, donc, on vous informera partout de tous les moyens qui disposent de la ville pour les chasseurs affairés, pour qu'ils puissent passer des bons samedis et dimanches à son travail préféré, la chasse à la conille ou à la perdue. Som-hi, une miqueta més de musique et anem a tornar.

0: mentre fos just encara. Furgo Baldoi forrellat, Venus mateixa les portes.
1: Bé, doncs, amics meus, el nostre programa ha arribat xinoxano a seva fi, com diem nosaltres, i doncs només em resta dir-vos que moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver escoltat com cada dia un programa en català des d'ací a

fabulosa del Llenguadoc, i per la gent que parla occità només ens podem acomiadar dient, doncs, amics occitans, mercès pla per haver demorat a menys aus, vos exigi de passar en un bon xerrado i vos exigi amb tota franquesa fins al programa que ven. Bona nit i a deixar-se pla a tot el món.

0: Occitanie.
1: Occitanie, Miejonuait.
2: Eu savi un conte. Un cop, del costat de Cordos, hi havia un agasso que vivió sis un garric. Havia fas un niu aquí. I aquel agasso era pas contento perquè lo munde i digió l'agasso cuvasso. I a cui agradava pas. Alla Ruinzun entendet a la televisiu com pudio anar a París per se fa canviar lo nun. Alla Rodiet vo anar a París per me fa canviar lo nun e partiguet sul camí traco, traco, traco, traco, traco, traco e camino que caminaràs, camino que caminaràs. Tot d'un cop a la bro del camí vecet un merle e lo merle i demandet un vas a tal l'agasso. E l'agasso gli respondet «Me'n vo a París per me fa cambiar lo nun perso che aici m'appelo l'agasso cuvasso». «Oh, per me ammetu che io lo mondo m'appelo lo merli cuverli». E beh, scuto, monto su mon eschinetto, anche te farà uno pausetto. E tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, camino che camminarás, camino che camminarás. Un busi più luen trapero aquí a la cima de un costo un auco, y aquel auco lo ordenó.

0: Radio Occitanie 05 61 80 40 40.
1: Un article d'El Christian Andreu paregut le 29 de mai de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat Les sièges des cabarets de 1811. Les sièges del castel des cabarets, també conegut comme les sièges de l'Astus, pramuqueron un amassado de tres castells, Cabaret, Flor d'Espino e Quetinius, que pertanyen als senyes de Cabaret Pere Roger e son fraire Judà, foguet un dels darrers episodis de l'estapo de la cruzada contra les catars de 1809. Aparavon la d'intrado de la Montagna Negro e pracoeron un toco essencial pels cruzats. Les sèis castells dels cabarets, doncos le quatrèn tour regino, fuguet bastit jus ordre reial aprèp la cruzada per mostrar le poder de França, eron propietat d'aquella família occitana d'empei almenys le segle XI. Fugueron també un lloc clau per s'amassar per la comunautat dels bons homes i de l'ai bonoi fennos e ne demor testimoni escrit de la presència als castells de tres perfiets catars, Arnaut Hot, Pere Jan e Giraut Abit. Après la mort de Ramurgi de Carcassonne, vescomte del territori e sobirant d'aquel al nom de Pere Primer, comte de Barcelona e rei d'Aragó, les fraires cabaret decidissin d'atacar les cruzats de demora aliats de l'hostal de Barcelona. Fuguet a l'aro en novembre de 1809. Ramon Roger moriguet en presó le 10 de novembre d'aquel annado, que Pere Roger de Cabaret attaccò un convoi cruzat dirigit per Bouchard de Marly, à l'époque segne del castel de Saïssac. Marly sera enviat a la presó del castel de Cabaret del cop qu'un autre cavalier occità aliat, Giraut de Pepius, conquistèt le castel de Puigcerier. L'atiu es considerido como plagrebo per Montfort. Marly es son cousi. Decidis d'atacar directament l'Astus, mas tem pas prudomi se deue quita le sege. N'aprofiecio per atacar le castel de Terme e le conquista a Peyencaro, atacara e conquistara Fanjaus e Bram. A Bram daiso sex cent uccitas que son enviats a Cabaret. Un embourniat ne sera l'urguido. Aco provoca un pensament prigun a Pere Roger de Cabaret. El e le fraire son les darriers de la resistència en aude e podun pas resistir gaire de temps curo arribon les cruzats. Pracop en la fi de 1810 o la debuto de 1111, la data es pas segura, Pere Roger de Cabaret e son fraire Judà abandonon les castells de l'Astus que poiran recuperar sonque en 1823 aprèp la mort de Montfort. Tempei a l'aro tornèron a venir un nucleu important per la comunitat cataro e a cos serà tal fins a 1829 de fiet les senescal Humbert de Beaujeu atacarà tornar mai les castells en 1827. Aquel període és conegut com la Guerra de Cabaret 1827-1829. Doncs, après la conquista final, les franceses destruïssin les tres castells e fan bastir a pei le castell de Torregino. Sus principals protagonistes occitans d'aquells castells catars, on coneix paires, ni quand naisseron ni mai la mort. Paimens, és pla possible que vengués un cavallers faidits com de centenats d'autres cavallers senyes feudals occitans que patigueron pla d'empei la debuto de la cruzada contra les catars de 1809. E com le poble occità catar e catolic. Les sièges de cabaret de 1811, un article del Christian Andreu paregut le 29 de mai de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com.